Si és veritat que el futur penja d'un fil prim, que la fe mou muntanyes i tenim

si és veritat que el futur penja d'un fil prim, que la fem o muntanyes hi tenim, la vida pel davant. Si és veritat